0: Després tenim que dia 2, i això ja ho diu un monjo, que és la Mare Déu dels Àngels, que és la patrona de Pollença, batalla entre corsaris, turcs i cristians. És la gran festa de Pollença. És... Tot comença a les 5 del matí, Sofia,
1: sí,
0: amb una tradicional alborada, i celebrem el simulacre de la batalla que l'any 1550 alliberaren els pollencins contra corsaris i les tropes turques, comandades per el pirata Dragut, el pirata famós aquest Dragut, que demà serà la batalla. En Joan Mas va ser l'heroi pollencí, que amb el seu crit "Mare de Déu dels Àngels, assistiu-nos, pollenciu-nos, salvós", que els pirates ja són aquí, i tot comença amb una bona batalla, i no hi falta res, perquè peguen cada suada que és massa. Després, recordant lo que són les festes dins el mes d'Andratx, Andratx, aquest mes de maig, a mes d'agost, vull dir, Andratx ha recuperat la festa de les Madones, que rememora la victòria de dia d'Or de Gorda, 1578, en sort d'endritxols i endritxoles, sobretot l'inversor turc també. Es representa el personatge històric de l'honorable senyor don Rafael Joan de Sant Corso i ses germanes Bonaventura, el capità pirata dels otomans, el turc Adrian Dan Barbarrute, i avui és la representació per tot el poble en la recoïda de totes les Madones, i tot el poble hi pertaneix, i amb un asa passegen aquesta gent a totes defectes, això. Dia 10, anirem ara enumerant el que són les festes que mos deixa aquest mes d'agost, perquè la gent hi pugui participar, ja que no parlarem cada setmana, sinó que la gent va prenent nota a totes defectes de poder participar. Dia 10, a Sant Llorenç. No deixeu de mirar en el cel per veure les llàgrimes del sant. Si voleu tenir més informació, heu de contactar amb l'Observatori de Costitx per tenir una informació concreta i veure aquestes llàgrimes de Sant Llorenç així com caven des del cel. Es festa de Sant Llorenç, Escorca, es Escorca, Sant Llorenç, d'Esquerra de Sa, i a Sou també. I després, dia 12, el gran dia, Sofia.
1: El gran dia.
0: El día del eclipse solar.
1: Que llevamos hablando del eclipse solar por lo menos 2 años.
0: Sí, pues andan parlant tant que es el gran día, día 12, es el gran día. Y después nos trobam que hi ha día 15, que es la Asunció de Maria, Mare de Déu d'agost, o Mare de Déu morta o dormida. Són moltes temples on es posen la Mare de Déu. I a Palma hi ha 13 parròquies que mostren llistes de la Verge Maria Dormida, destacant les parròquies de Sant Jaume, Sant Miquel, Santa Creu, Sant Francesc, Sant Nicolau i sobretot a la catedral, a la Seu. És impressionant el llit de la Mare Déu dormida i morta a dins d'aquest habitacle. Després hi ha molts de pobles que també els celebren, a Inca, a Manacor, a Sineu. Per tots els pobles de Mallorca importants també celebren la Mare de Déu morta o dormida a dins d'aquesta imatge. Després tenim, Cristina, vull dir, Sofia, festes tradicionals del mes d'agost, que són unes festes que són neofestes, són coses rares que han contit. I diuen, per exemple, a Campos, festa de la panxa roja, a Consell, festa de la capta, a Falanís, la penya del Corso que monta un Cristo quan té la gran festa.
1: Perdona,
0: a Sant Joan, el dimoni...
1: No te quiero despedir, Sebastián, no te quiero despedir ya, pero con todo el dolor de mi corazón nos vamos a tener que ir ya a publicidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos.
0: Bueno, me habían dicho 8 minutos, hemos estado 3.
1: Muchas gracias, Sebastián.
0: Bueno, y de allá a la Mare de Déu d'agost, a les 7 ja és fosc, i bones vacacions a tothom.
1: Igualmente.
0: I per favor, disfruteu-los amb bones vacances, en salut, il·lusió, felicitat i amb molta alegria i diversió.
1: Igualmente, Sebastián, gracias.
2: Licors Moeà, artesania, família i qualitat des de 1890. Sempre al costat de les nostres tradicions.
3: Ha patrocinado este espacio.
2: Licors Moeà, distribuidores de vinos, espirituosos, vermuts i fàbrica de licores artesanales des de 1890. al servicio y asesoramiento de hostelería, restauración y particulares en Mallorca. Teléfono 971 83 60 38 y en www.moya.com.